0: 7:27 minutos de la tarde, estrenamos sección esta tarde aquí en la Ventana de Baleares, en perspectiva, y lo hacemos con el psiquiatra Miquel Roca. Miquel, bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias.
0: También con Francesc Casadesús, profesor de filosofía de la UIP, una mesa de análisis que vamos a entender en profundidad, eso pretendemos, entender en profundidad lo que está ocurriendo. Son además dos voces conocidas para los oyentes de la SER. Francesc, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Un plaer, aquesta nova perspectiva que intentarem donar a aquestes xerrades.
1: No sé jo aquesta reunió entre un filòsof i un psiquiatre enfront dels algoritmes, saps? No sé com ho farem.
0: A veure com se da, no, Miquel?
2: Efectivament. Aquest és el repte, superar la intel·ligència artificial.
1: Exacte.
0: Bueno, vamos a hablar de Ceuta, de esa crisis humanitaria. Ha sido, sin duda, uno de los temas centrales de este verano y vamos a seguir hablando, sin duda, de este asunto. La ministra portavoz del Gobierno ha negado hoy que Pedro Sánchez haya reprochado al rey que todavía no haya acudido a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes. Esto es lo que ha dicho el Masaiz.
3: Hay argumentos y razones para que la visita a Ceuta y Melilla del rey se produzca, tal y como dijo ayer el presidente del Gobierno, que lo que hizo no fue ningún reproche, sino que constató una realidad.
0: Ayer Sánchez decía que había argumentos suficientes para que el rey acuda a Ceuta, exculpa a Marruecos y apunta a Rusia, a Israel, también a la internacional ultraderechista, de propagar los bulos que provocaron esa entrada masiva. Bueno, ¿qué os han parecido las palabras de Sánchez y qué os parece sobre todo la gestión del gobierno en esta crisis, Miquel?
1: Bé, jo, en parlar de política internacional, recordo sempre aquella frase de Pla, de que la política municipal l'entenen un grup de veïnats, la nacional l'entenen escalafant i l'internacional no l'entenen ni escalafant, no? Perquè jo crec que és un problema descomunal, aquesta, efectivament. I jo crec que probablement són certes les tres coses que s'han plantejat, no? Marroc, per un cantó, organitzacions amb ànim de lucre i, efectivament, llavors tota una cadena d'altres països que s'hi han involucrat, no? Lo de Marroc és un problema descomunal perquè és l'única frontera terrestre que té Espanya i Europa. És l'única frontera terrestre que té amb Àfrica. Això jo crec que és lo clau, lo bàsic. Una de més, geogràficament és molt fàcil passar i creuar aquesta frontera. Se parla mare de Ceuta, però a la millor hora de parlar de Melilla d'aquí una sèrie de dies, que ha estat, que té una població molt semblant, està una mica més allunyada de l'estret i probablement per això no té aquesta incidència, i resulta molt difícil. Marroc no és Marrakeix, que és on la gent va passar tres dies, no? És un país molt complicat, amb problemes d'immigració, que rep subsaharians, amb un percentatge d'atur importantíssim, un rei que no hi ha mai, que viu a París i que se despreocupa. I aquesta frontera d'Europa i d'Espanya cap al sud és un problema que no tindrà una solució ara ni la tindrà amb un canvi de govern.
0: Francesc.
2: Sí, jo estic també totalment d'acord amb això. És un problema, està molt embullat tot i sembla que cada cop més, perquè efectivament, tal com està apuntant en Miquel, aquí hi ha molts de factors polítics, socials, jurídics, de tota casta, que van per veure que la sortida d'això és realment complicada. I a més, la reacció del govern doncs no ha estat l'adequada en proporció al problema que està provocant i que està esdevenint. Ara bé, la solució quina pot ser? Això és complicadíssim, perquè per exemple, la situació, lo que és la geopolítica, la situació internacional, va molt en contra de solucions, podria dir així, amistoses i pactades, perquè hi ha una forta pressió precisament contra tot el moviment migratori de manera radicalitzada, no? Com està als Estats Units.
0: El Partido Popular, además, bueno, sostiene que se ha vulnerado la integridad territorial.
1: Bueno, ara aquest, de sobte, interès de que Espanya, Ceuta, aquest interès de Ceuta i Melilla cap a tots els espanyols, de bé, que diuen ells, jo no l'he vist fins ara, sí. L'han començat a veure en aquest moment. Però jo crec que sí que és cert que hi ha una... S'ha de cercar una solució en el problema d'aquest moment, no? I llavors s'ha de cercar, no una solució, perquè que no la té, una estratègia mínimament estable que permeti llavors, després dels futurs governs, mantenir-la. Perquè no pots tenir... Europa no pot tenir Marroc enfrontat, perquè Marroc pot obrir la porta subsahariana i aleshores això crearà un conflicte, perquè insisteix que és l'única frontera terrestre que té Europa, i això no, passa en molt pocs llocs, i així tot és una frontera que està poc permeable fins ara. Probablement en el futur, si Marroc s'empenya, ho podria ser més. I aposta que jo crec que aquesta cautela de tots els partits polítics i els que governin en el futur l'hauran de tenir igual respecte al paper de Marroc davant d'Europa.
0: Lo que está claro es que se está alimentando el odio, la violencia contra los migrantes. Esto ya se está notando en los últimos meses, en las últimas semanas más aún. Claro, Francesc, todo esto, tú lo comentabas antes un poquito, ¿qué peligros tiene?
2: És un perill molt, molt, molt greus, perquè evidentment aquesta mena de aquesta fòbia contra l'immigrant, no? Que està juntament amb aquesta paraula també la porofòbia, no? Contra la, és que s'emmarca dins d'aquest moviment internacional molt dirigit per interessos clars, perquè per començar des del punt de vista polític està, resulta que és molt rendible. Tota l'extrema dreta per així mundial s'ha embarcat amb aquesta història, no? I això de dir posar els de casa primer per davant dels altres està impossibilitant, al meu parer, qualsevol possibilitat d'acord. Ha passat un poc, fa uns anys encara havia aquella mena de romanticisme de poder integrar, però d'això ja pràcticament ja no se'n xerra, no? S'està xerrant directament de devolucions, de tancar radicalment les fronteres i torno a repetir, el model que tenim i que és malauradament el que impera, ho està demostrant la política de Donald Trump, que ha creat fins i tot una policia militaritzada amb una violència brutal contra els immigrants. Això, la tendència és aquesta, per a mi claríssima.
1: Sí, jo crec que la diferència del que diu en Francesc, la crisi d'Escayuco, famosa o així anomenada, no hi havia aquesta situació de respecte a la immigració, respecte al migrant, tal com ara hi ha, d'aquest odi, d'aquesta caça en el migrant, pràcticament que ho podran dir així. I això és la gran diferència. Ara, abans era un problema legal i un problema de salut i d'assistència, etc, però ara és un problema més polític, perquè es partits polítics ho llegeixen. Aquí a Marroc, alerta també, en clau purament electoral, a Marroc hi ha eleccions enguany, a Espanya n'hi haurà l'any que ve d'aquí molt poc temps, sí. Etcètera, etcètera. I immigrants venen a cercar feina, perquè aquí hi ha feina, no? I aquest és el gran drama. Aquesta gent no venen a delinquir, tal com ho diu un grup de determinat grup polític, venen a cercar feina. Ve gent molt jove, ve gent agosarada, que és capaç de deixar que seva i arrossegar-se per allà
0: claro,
1: on fos.
0: Claro, porque de ese drama Miquel, no se habla tanto, ¿verdad? Del drama humano que, bueno, claro, que hay detrás de todas esas historias. Precisamente el gobierno ha anunciado hoy un plan de choque por valor de algo más de 300 millones de euros en ayudas para Ceuta. ¿Entendéis el malestar de los residentes?
2: És evident, han patit una invasió de 70.000, 80.000 persones en 24 hores, eh? Això és un tsunami. I a més una ciutat petita, realment tancada, vull dir, és evident que sí. I el perill, precisament, novament, aquí està en que aquests fets, com aquest, el que trenquen, i està veient cada dia en les manifestacions que hi ha, les queixes, etc., trenquen aquesta mena de concòrdia que més o més ha existit sempre a Ceuta i Melilla, perquè evidentment a Ceuta i Melilla no li queda més remei de que existeixi aquesta concòrdia, no? Perquè al contrari, tenim tots aquí tots la de perdre.
1: Sí, jo crec que si no estic mal informat, Ceuta i Melilla són aproximadament semblants, tenen 80 o 90 mil habitants i quasi 40% és d'origen marroquí ja dels ciutadans.
2: Exacte.
1: Que hi ha, vull dir, això introdueix, no?
2: Això és molt
1: Francesc,
2: important recordar-ho.
1: És molt important això, vull dir que és una situació realment estàs en el límit entre una situació que se pugui desbordar cap a un cantó o cap a l'altre, no? I amb aquesta cosa és allà on has d'estar. És vera que la gent molt jove d'aquí, i a vegades he parlat amb qualque estudiant de la universitat nostra, no entenen que hi hagi dues ciutats espanyoles a Àfrica, no? Això és vera que no han viscut la història anterior, no tenen aquesta cosa i per ells això és un anacronisme que no tindria sentit, igual que no ho tindria Gibraltar si ho miren de tota altra perspectiva, però és vera que aquestes qüestions són les que estan en el trasfons de tot això i que fan que la resposta popular sigui de queixes, i que les queixes són una manera de desesperar, i desesperar no és una estratègia política.
0: Estamos hablando de todo lo que está ocurriendo en Ceuta, pero aquí en Baleares la llegada de pateras a día diario prácticamente a nuestras costas es una realidad. La presidenta del Gobierno ha exigido un plan específico para Baleares tras la muerte de varias personas que intentaban llegar a las islas. Ha dicho que no se puede normalizar esa tragedia. Ese plan específico, rápidamente, nos queda un minutito solamente. ¿Qué tendría que contemplar, Francesc? Rápido.
2: Hombre, yo creo que en aquest sentit la Pont de Provença té tota la raó, eh? Que s'ha de fer alguna acció ja important perquè hem convertit una ruta consolidada de migració en tot el que comporta i no està a l'altura. Està claríssim que no. I jo crec que aquí el govern espanyol, qui és el responsable màxim de la possibilitat que hi hagi solucions, no, l'autonomia balear no té capacitat, hauria de posar això, donar-li prioritat.
0: Miquel, 10 segundos.
1: És una col·laboració entre totes. Han de participar el govern, evidentment, perquè és el responsable del punt de vista legal, però les comunitats autònomes no estan mostrant precisament reaccions emocionals solidàries, sinó més bé tot el contrari. Miren cap a una altra banda.
0: Miquel Roca, Francesc Casadesús, muchísimas gracias en este estreno. Gracias a los dos. Dentro de un mes más.
1: Encantados.
0: A ustedes. Hasta mañana. Juan Andrés Sánchez al frente de la dirección técnica. Mañana volvemos. Adiós.
4: La ventana de Baleares con Chus Navarro.
5: ¿Deportes o informativos?
6: Fácil. Con la app de la SER lo tienes todo. Te toca elegir.
5: Toma el control de la SER. Lo que quieras, cuando tú quieras. Descárgate nuestra aplicación y selecciona tu emisora de Radio Mallorca.
7: El Festival Internacional de Música de Deya presenta a la gran figura del piano internacional, el pianista Haiyu Zhang, uno de los pianistas chinos más destacados de su generación. El miércoles 2 de septiembre a las 19:30 en Son Marroch. Obras de Chopin y Liszt. Entradas en dimfentradas.com. Radio Mallorca, Cadena SER, emisora oficial.
8: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
9: ¿Sientes que tu sonrisa te frena a la hora de sonreír o comer? Después de más de 25 años cuidando sonrisas, Clínica Dental Croque llega a Mallorca. Expertos en estética y casos complejos. Te esperamos con nuevos tratamientos y mejor atención. Clínica Dental Croque, Avenida Comte de Sallent, Palma.
10: Parc de la Mar, Antoni Maura, Paseo Sagrera, Ronda Mitjorn, Parc de Safeixina, Puente Paseo Mallorca. 12ª cursa Samurada Iberia Express Ser Runner, 26 de septiembre. Prepárate. Más información e inscripciones en elitechip.net.
11: Organiza Radio Mallorca, Cadena SER. Colaboran Taco Bell, Udon, Reifama, tu almacén de construcción, Universal Beach Hotels, CaixaBank, Universitat de Mallorca, ADEMA, Mercedes Autovidal, Cobra Reis y l'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma.
4: Radio Mallorca.
12: El despertador.
13: Son las 6, las 5 en Canarias. A esta hora tenemos noticias.
12: Las primeras noticias del día.
14: La administración Trump, que es incapaz de salir del avispero de Oriente Próximo.
15: Pues mira, hace un mes la riada de personas que seguía entrando.
16: Dos y media, una y media en Canarias. Qué mal envejecido.
12: La cucharilla del café.
17: Me oí fascinada escuchando esto.
16: Sí.
12: Y una conversación con Francino. La ciudad.
18: Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre.
12: Y el mar.
19: Titulares del deporte, continúa la primera jornada de Liga esta
20: noche. Pimbrilos, pimbrigas y felices madrugadas de radio.
12: Tu día y la SER. El sonido de la vida.
21: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
22: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
21: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
23: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
24: ¿Qué hay en tu vida inexplicable? Explícame. Lo mal que se te da bailar, lo despistado que eres, que no tienes arte para la cocina.
25: ¡Volvemos! ¡Una explicación!
24: ¿Quién te debe una explicación? que no te explicaron bien en clase. ¿Y en casa? ¿Cuántas veces al día dices, no lo entiendo? ¿Cuentas un chiste?
0: La fotosíntesis.
24: ¿Y lo explicas?
1: Ya no me explico.
23: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
24: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro explicar.
2: Eso no hace falta ni que me lo explique.
23: El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
3: La Ventana, con Carlas Francino.
6: Ayer dijimos, Eseías, que era un día especial porque arrancábamos nueva temporada. Claro. Hoy también es un día especial porque estrenamos mes, el mes de septiembre. Es.
3: Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
6: ¿Qué nos queda de este primer día?
25: A bueno, ver. Pues eso, que estrenamos mes, pero claro, es el segundo día de la temporada, que a algún oyente le puede parecer un dato un poco irrelevante, pero es que nos gusta recordarlo.